0: turístic de la ciutat serà el pròxim 19 de setembre. La proposta apunta directament al model turístic que es construeix, diuen, sobre la precarietat de molts a costa d'enriquir a uns pocs. Els convocants asseguren que és moment d'exigir un canvi de model que permeta als alacantins recuperar la ciutat. I el ple de l'Ajuntament de Villena, també a la província d'Alacant, ha aprovat crear una comissió especial després del robatori del tresor de la localitat perpetrat a finals del mes d'agost en les instal·lacions del museu d'este municipi. L'alcalde, el socialista Fulgencio Cerdán, ha reclamat revisar els protocols que es marquen a nivell europeu i ha insistit en que la Generalitat va poder tindre l'última paraula i traslladar en 2024 el conjunt al Movin. I agents de la Policia Nacional han desarticulat a València una cèl·lula d'una organització criminal especialitzada en la comissió de robatoris amb força en vivendes habitades mitjançant el mètode del impressioning o la còpia instantània de claus. L'operació va culminar amb la detenció infraganti de quatre homes quan es disposaven a realitzar nous robatoris durant la matinada. I la Generalitat ha abonat 17 milions d'euros corresponents a ajudes destinades a famílies de víctimes mortals de la Dana de 2024, xifra que suposa el 98% del total concedit. Els diners arribaran als afectats els pròxims dies després de l'última ordre de pagament.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: .7 Onda Cero Castellón.

Bon dia, associacions veïnals per la defensa de la vivenda a Alacant han convocat una manifestació per a reclamar una ciutat més habitable i acollidora i contra el model turístic.

0: Unes festes úniques t'estan esperant. L'Ajuntament de Borrianat convida a viure les festes de la Mare de Déu de la Misericòrdia 2026, del 4 al 13 de setembre. Bous, concerts, Remember, carpa de la festa i activitats per a tota la família. I no oblides, el 19 de setembre t'espera el gran espectacle de la Batalla de Flors. Ajuntament de Borriana, viu les nostres festes, viu la misericòrdia.
1: Què passa a l'Alcora del 21 d'agost al 6 de setembre, que arriba la cita més esperada de l'estiu? Festes del Cris 2026. Més de 150 actes per a totes i tots, amb l'espectacular entrada de 6 bous braus de la ramaderia de Domínguez Camacho, la quincena ruta gastronòmica del Caragol i el gran concert de Leire Martínez. 17 dies, centenars de plans, tot un poble de festa. Consulta la programació a l'Alcora.es i xarxes socials. Festes del Cris 2026. L'Alcora viva!

0: ejecutivas de los partidos de izquierda.
1: I Castelló també es mobilitza en suport a Ceuta, però envoltada de controvèrsia política. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
2: Els ajuntaments del PP se sumen a les concentracions. Begoña Carrasco, alcaldessa de Castelló.
3: Porque queremos expresar nuestro apoyo firme y sin fisuras a Ceuta y a todos los ceutís ante la gravísima situación que vive la ciudad desde la invasión de miles de personas los días 30 y 31 de julio. Ceuta no se vende, se defiende.
2: Els partits d'Esquerra denuncien que es tracta d'una concentració partidista de la presidenta de la Federació Nacional de Municipis i Províncies, Gonzalo Galán, portaveu de Compromís a Benicarlo.
4: S'està fent política de manera evident amb una suposada solidaritat a Ceuta. Hem estat i estarem sempre amb unitat i fermesa, però no podem acceptar de cap de les maneres l'ús de les institucions que fan PP i Vox.
2: Ajuntaments del PSOE com Alcora o Vila-real no han convocat concentració, i això sí, han fet manifests públics de suport a Ceuta.
5: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins al 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
1: L'atur va pujar a l'agost en la comunitat en 5.847 persones respecte a juliol, deixant la xifra total de persones desocupades en 294.000. Continua notant-se l'efecte del procés extraordinari de regulació de persones migrants.
6: Un procés que en el cas de la comunitat ha sumat fins a agost 39.830 afiliats a la Seguretat Social, un fet que valoren de manera positiva sindicats com ara Comissions Obreres. Rocío Pascual és la seva secretària d'Ocupació i Joventut.
7: Que está permitiendo aflorar todo ese empleo que antes estaba en la economía sumergida y que estas personas pues puedan acceder al mercado laboral con derechos y protección social.
6: La patronal reclama en este sentido una aceleración en las políticas de inserción laboral. Inmaculada García, secretaria general de la SEP.
8: Es fundamental identificar con agilidad los perfiles profesionales de estas personas, poner en marcha itinerarios de formación adaptados a las necesidades reales de las empresas y agilizar los trámites administrativos para facilitar cuanto antes su incorporación efectiva al mercado laboral.
6: Desde el Consell reclamen al Govern central recursos adicionals per a poder atendre aquesta demanda.
1: També en clau econòmica, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat avui a Castelló la necessitat que Brussel·les establisca un marc específic per a la indústria ceràmica que tinga en compte, ha dit, les particularitats d'un sector estratègic per a Espanya i especialment important per a la província de Castelló. Juanjo Tobar.
9: Hereu ha insistit en que el govern d'Espanya manté aquesta reivindicació davant la Comissió Europea i ha reclamat sensibilitat per a minimitzar l'impacte de les seues decisions sobre la competitivitat de les empreses.
10: Estamos debatiendo con Europa lo que sería la asignación de derechos de emisión gratuita. Saben que yo firmé una carta al comisario para pedir que tuviesen un tratamiento específico, especial para el sector de la cerámica. O sea que estamos acometiendo diferentes medidas para defender la competitividad.
9: El ministre també ha assenyalat el cost de l'energia com un dels principals reptes de la indústria, que exporta més del 80% de la seva producció.
1: I reaccions d'este dimecres a l'escrit presentat per la defensa de Carlos Mazón al jutjat de Catarroja, en el qual insisteix en la no participació de l'expresident en l'enviament de les alerts i el nombre de víctimes mortals que va causar la riuada. Ramon Pérez.
11: Des de Compromís, el seu síndic, Joan Baldoví, acusa Mazón de continuar rient-se de les víctimes i dels valencians, mentre que José Muñoz, del Partit Socialista, considera que és insultant i s'ha escrit presentat per la defensa.
12: Que estava en un reservat de restaurant mentre la gent moria, ara ens vol fer creure que una alerta a temps no hauria salvat vides. Es pot tindre més poca vergonya, però el que és una autèntica vergonya és que el PP i Pérez Llorca el mantinguen de diputat, aforat.
13: Que si està tan convencido de que no tiene ningún tipo de responsabilidad, que renuncia al aforamiento y que se persone voluntariamente ante la jueza de Catarroja.
1: Per cert, que les víctimes de la Dana són des d'avui una més, 232. La jutgessa que investiga la gestió ha incorporat com a víctima mortal la defunció d'una veïna de Guadassuar que va faltar per una insuficiència respiratòria, no poder fer-li arribar a casa l'oxigen que necessitava. A més, la Generalitat ha abonat 17 milions d'euros en el marc de les compensacions destinades a les familiars de les víctimes mortals de les inundacions de 2024. Tornem a Alacant, on la localitat d'Agost ha acollit este matí el tradicional acte de recollida del primer ram de raïm de taula embossada del Vinalopó. La previsió de producció per a una campanya normal ronda les 30.000 tones, que suposen una facturació global de 39 milions d'euros. Juan Carlos.
0: Sí, la denominació d'origen protegida ha destacat la qualitat de la

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Bona vesprada, què tal? Són les 2:30 i comencem Comunitat Valenciana en la Onda. Mitja hora de ràdio fins les 3 per repassar l'actualitat de la Comunitat Valenciana, però també per a parlar d'innovació, de tecnologia i també de projectes que tenen un impacte directe en les persones. Avui començarem per ahir, per la tecnologia, però vista des de les persones. En uns minuts connectem amb Castelló, a Marta Fullera, perquè avui s'ha presentat una nova ferramenta d'intel·ligència artificial pensada per a persones amb parla atípica. I no només d'això parlarem en quant a tecnologia i innovació, i és que d'ací poc tenim dos cites interessants que contar-los, 22 de setembre i 7 d'octubre, on tindran joc dates per a que l'ecosistema de la tecnologia i la innovació es junten. Després els ho contem amb Reddit. Abans que res, actualitat amb Amparo Piqueres. Bona vesprada, Amparo.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a fer un repàs dels temes que tenim avui per a contar.
2: Bé, pues com sabem, la Comunitat Valenciana es suma esta vesprada a aquestes concentracions que s'han organitzat per a recolzar a Ceuta. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat a les 8 de la vesprada i aquestes concentracions coincidint precisament en el Dia de la Ciutat Autònoma. Són nombrosos els ajuntaments valencians que sumen a esta cita. Així, a València, a esta concentració assistirà l'alcaldessa Maria José Català i també el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorch. Algunes localitats governades, en este cas, pel Partit Socialista, com ara Gandia, l'Eliana o Sagunt, han optat per organitzar concentracions alternatives este migdia, assenyalant que ho fan en suport a Ceuta, però també als drets humans. A Alacant, els grups d'esquerra de l'Ajuntament han anunciat que no van acudir a la concentració a les portes del consistori. Només PP i Vox ho faran per a mostrar a Ceuta que no està sola. També Castelló es mobilitza en suport a la comunitat autònoma de Ceuta, però aquestes concentracions també van estar envoltades de controvèrsia política. A banda d'aquest tema, que és el principal del dia, l'atur va pujar a l'agost en la comunitat en 5.847 persones respecte a juliol. Parlarem també de les dades amb els sindicats i amb la patronal, perquè continua notant-se l'efecte del procés extraordinari de regulació de persones migrants. Este matí ha estat a Castelló el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. Ha defensat la necessitat que Brussel·les establisca, ha dit, un marc específic per a la indústria ceràmica que tinga en compte les particularitats d'un sector estratègic per a Espanya i especialment també per a esta província. I hem tingut ja reaccions este dimecres a l'escrit presentat per la defensa de Carlos Mazón al jutjat de Catarroja, en el qual insisteix en la no participació de l'expresident en l'enviament de les alerts i el nombre de víctimes mortals que va causar la Dana. Des de Compromís acusen a Mazón de continuar rient, s'han dit, de les víctimes i dels valencians, i els socialistes diuen que és

0: 22 de septiembre en el Auditorio Santiago Grisolía de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
1: Pues mira, el próximo día 22, como bien dices, participamos en el proyecto Impacta I+D+i 2026, impulsado por la Dirección General de Fondos Europeos y en colaboración con el I+D+i. Vamos a mostrar cómo los centros tecnológicos han sido capaces de desarrollar desde la Comunidad Valenciana una I+D+i potente que impacta y que genera un valor positivo en la sociedad. Todo ello enmarcado en el apoyo recibido gracias a los fondos europeos de desarrollo regional, los fondos FEDER, en el periodo 2021-2027. En definitiva, vamos a conocer proyectos aplicables al ámbito de la agricultura. Vamos a conocer proyectos vinculados a la inteligencia artificial aplicada al diseño del calzado. Cómo se pueden reutilizar baterías de litio que ya no conservan su capacidad. Es decir, vamos a ver un mundo de fantasía, por decirlo de alguna forma, que ocurre en la Comunidad Valenciana y que ocurre gracias al desarrollo y al trabajo de los centros tecnológicos en colaboración con la Generalitat Valenciana. Eso es lo que el visitante, las personas que nos acompañan el próximo día 22, van a poder conocer de primera mano. Muchas veces cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de grandes proyectos de I+D+i, el imaginario colectivo, el social, piensa que esto ocurre allende nuestras fronteras, piensa automáticamente en los países nórdicos o piensa en China o en Estados Unidos. Esto ocurre en la Comunidad Valenciana, a apenas unos kilómetros del punto en el que vivimos. Y eso es lo que tenemos que conocer y eso es el espíritu con el que desde fondos europeos y IBACE y los centros tecnológicos nos hemos adentrado en esta aventura de abrir puertas y ventanas para dar a conocer todo el talento que albergan nuestros centros y, por supuesto, las empresas con las que colaboramos.
0: Bueno, pues Gonzalo Belenguer, director general de Redit, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Nos volvemos a reencontrar en este espacio y, desde luego, no nos vamos a perder, como decíamos, esos grandes eventos aquí en nuestra ciudad. Un abrazo.
1: Un abrazo fuerte y muchísimas gracias por ser altavoz de todo el talento y la innovación desarrollada desde los centros tecnológicos.
0: Gracias y hasta pronto. Bueno, pues Sara, vegem, la tecnologia està obrint aquestes noves oportunitats en sectors tan diversos com la seguretat, les emergències, l'espai o la defensa, i al mateix temps, molts dels avanços que es desenvolupen en aquests àmbits poden acabar tenint aplicacions molt més pròximes a nosaltres, no?
2: Efectivament, el Redit Summit 2026 vol ser un espai per entendre aquests canvis, connectar el coneixement amb la indústria i descobrir noves oportunitats per a les empreses de la Comunitat Valenciana. La cita, com diem, serà el 7 d'octubre a Caixa Forum València. Es poden inscriure a la pàgina web oficial reditsummit.com. L'assistència està limitada, així que no hi ha que pensar-se i reservar la invitació, que damunt és un esdeveniment gratuït.
0: Important també això per animar-s'hi cal més als nostres oients a que hi participen. Companya, moltíssimes gràcies i ens escoltem la pròxima setmana.
2: Gràcies, Begoña. Fins la setmana que ve.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: ¿Tienes un proyecto cultural, científico o deportivo? Hazlo crecer con el apoyo de la Generalitat. Presenta tu solicitud a la convocatoria de apoyo al mecenazgo de la Generalitat Valenciana. Tus colaboradores obtendrán ventajas fiscales y tu proyecto llegará más lejos. Tienes hasta el 30 de septiembre. Impulsamos tus proyectos. Hacemos crecer tus ideas. Oficina del Mecenatge. Generalitat Valenciana.
0: La pera és una fruita molt refrescant i recomanable en qualsevol tipus de dieta pel seu alt contingut en aigua. Habitualment la consumim com a postre, però cada vegada és més volguda en plats elaborats. Avui en l'espai dels supermercats Consum anem a parlar sobre alimentació saludable, dels beneficis en aquest cas de les peres, i ho fem amb Mamen Eslava de l'equip de comunicació. Mamen, benvinguda, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, Begoña.
0: Parla'ns primer d'on és originari el cultiu de la pera.
5: Bueno, pues és típic de les zones temperades. El seu origen se situa a les regions del sud sud-est d'Europa i Àsia occidental. I des de les diferents varietats de pera en el món, doncs n'hi ha blanes o dures per al consum en fresc o especials per a cuinar. I de forma més arredonides o més fina i allargadeta. I també existeixen doncs, grans varietats de grandàries i de colors. Espanya tenen denominació d'origen les peres d'Ercolini, de Jumilla, en Múrcia, i les peres conferències de Rincón de Soto, en La Rioja. I les peres conferències i blanquilles de Lleida, en Catalunya.
0: Mm-hmm. Quins beneficis ens aporten per a la salut?
5: Pues pel seu alt contingut en aigua, un 85% més o menys del seu pes, ajuden a eliminar l'excés de toxines. La pera conté molt poquetes calories, 50 per cada 100 grams, més o menys, perquè es recomana per a tot tipus de dietes i per a cuidar-nos. Aporta un 12% d'hidrats de carboni, la majoria dels quals pues, corresponen a fructosa. I és font de fibra, la qual cosa pues, la fa recomanable per a persones amb problemes digestius, facilitant pues, això, el trànsit intestinal. Aporta potassi, que ajuda a mantenir la pressió arterial en valors normals i, a més, pues, conté vitamina C, que ens protegeix les cèl·lules enfront del mal oxidatiu.
0: I quines varietats podem trobar al mercat?
5: Bueno, de primavera a estiu trobem l'Ercolini, que és la de Jumilla, grandària mitjana, pell fineta, color groc i sobre fons verd i vermellós. Després tenim la Magallona, que té tons verds i vermellosos, cardura i dolça. És semblant a la de Sant Joan, però més gran. I la Castell, també dita de Sant Joan, que té una grandària xicoteta, pell verde groguenca i en xapa roja, i és la pera més primerenca de l'estiu. I després, pues, la pera limonera, no? Que esta és la de color groc, amb puntets negres, i és la pera pues, més refrescant de l'estiu. I a l'hivern pues, trobem l'alejandrina, que és de grandària i color verdós, que canvia pues, del groc al groc a madurar. La blanquilla, que té una grandària mitjana, també coneguda com a pera d'aigua, pell llisa i cor molt xicotet. I la de tot l'any, que seria la conferència, que és la de Rincón de Soto, que el seu sabor pues, és dolç, en un mínim d'acidesa.
0: Uh-huh. Què hem de tindre en compte perquè ens aguanten a casa?
5: Bueno, són fruites delicades i pues, estan en procés de maduració, han de conservar-se a temperatura ambient. I una vegada aconseguit el punt de maduració desitjat, pues, el més recomanable és consumir-les immediatament o mantindre-les en el frigorífic pues, durant un màxim de 4 dies. Esta fruita emet un gas anomenat etilè durant la seva maduració, que accelera la seva deterioració perquè no s'han d'apilar unes peces sobre unes altres, pues, ni tampoc conservar-les en recipients hermètics.
0: Així és. I a veure algun truquet que segur que ens portes.
5: Bueno, per evitar que les peres prenguin un color groguenc, després de pelar-les es poden submergir en aigua freda en un poquet de suc de llima perquè mantinguin pues, la seva tonalitat i es queden més, més fresques.
0: Doncs, mamen, gràcies per aclarir-nos els beneficis de les peres perquè els nostres plats encisquen el més bons possible. Així que ens veiem, com sempre, la pròxima setmana.
5: Fins la setmana que ve a tots.
0: Adéu.
6: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos

0: Les 2:51 minuts, continuem en Comunitat Valenciana en la Onda i ara és moment també, com dèiem, arrenquem temporada a fer ronda per emissores, les de la Comunitat Valenciana, així en Onda Cero, per a que ens conten coses molt interessants. I just este matí, parlant amb la nostra companya Marta Fullera de Castelló, me deia, és que s'ha presentat una intel·ligència artificial per a persones de parla típica superinteressant i moltes vegades pensem en la IA i en el seu mal ús, que moltes vegades li donem, doncs no. Hi ha molts bons usos de la intel·ligència artificial. Marta, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Begoña. I sí, és, i és que tots parlem, però no tots o totes som escoltats de la mateixa manera. Per a moltes persones amb trastorns de la parla, una cosa tan quotidiana com pot ser per a tu o per a mi, com demanar una cita o participar en una conversa, utilitzar un assistent de veu com Siri o Alexa o fer-se entendre en determinats entorns, pot convertir-se en una barrera. Precisament per a intentar reduir eixa barrera, naix Adagio. És un projecte que utilitza, com deies, intel·ligència artificial per facilitar la comunicació de persones amb la parla atípica, és a dir, persones que parlen i no les pot resultar difícil de comprendre per a aquells que no estan familiaritzats. Uh-huh. L'eina aprèn a reconèixer aquestes particularitats de cada persona de la parla i ajuda a fer que el missatge arribi d'una manera més clara a l'interlocutor. Avui han vingut al programa, a Más de Uno Castellón, les dues persones que estan darrere d'esta intel·ligència artificial. Són Raúl Soriano i Marta Senent. Marta, més, té

0: Marta tampoco. Y dice, tú sabes que no me va a entender. Y yo, bueno, pruébalo a ver. Lo probó y en vez de salirle lo que había dicho, le salieron letras que no sabemos si es indie, indio, a saber, ¿verdad o no?
1: Sí.
0: Y nos dimos cuenta de que había una necesidad. La inteligencia artificial no está preparada para personas que tienen trastornos en el habla.
2: Ahí sí van a ser tot. I ella mateixa ens contava que el que més valora d'una aplicació com esta és l'autonomia. L'autonomia que li pot donar per anar tota sola al metge, al psicòleg o fins i tot a comprar, perquè és la intel·ligència artificial la que automàticament traduís entre cometes, diguem, allò que les persones en parla típica volen dir i que de vegades no s'entén.
3: Hay una cosa que la persona con diversidad funcional valora mucho, que es la autonomía. El agradecimiento de lo que hará es autonomía, por ejemplo, ir al médico, por lo que tengo que ir al médico a compañera o al psicólogo, o ya no, al médico diariamente. Si yo voy a comprar 10 kilos de naranjas, quiero poder ir yo.
2: Si ella vol anar a comprar, no vol anar en ningú, o per exemple la importància que té la privacitat, no? en llocs com el metge o el psicòleg, que deia no tinc per què anar amb mon pare o ma mare per a que me traduïscan, sinó en un assistent de veu que la intel·ligència artificial siga la que parle per mi. I ara més, Begoña, el més important és la crida que ells ara estan fent perquè persones de tota la comunitat valenciana amb parla atípica es posen en contacte amb ells, amb Adagio, que és l'aplicació, perquè aixina el que volen és registrar quan més veus millor per entrenar este model. Ja sabem que la IA s'entrena. I aixina poder millorar-lo i aconseguir arribar cada vegada a més gent, perquè hem de tindre en compte que en l'àmbit hispanoparlant, esta data també m'ha cridat molt l'atenció, hi ha prop de 5 milions de persones amb algun trastorn de la parla. Per això que cada nova veu que s'incorpora a Adagio pues, pot ajudar a fer que aquesta tecnologia siga més precisa, més diversa i sobretot més útil per a totes aquestes persones que la necessiten. I ha sigut una experiència molt bonica que vinguin al programa i poder xerrar un ratet amb ells.
4: Sí, perquè només escoltar-los com estaven contant-ho Raül, com donava la seva visió, no, Marta, ha estat pues, una delícia escoltar-los i sobretot com naix d'una idea que pot ajudar a moltíssima més gent d'una cosa tan pues, quotidiana, no? De fer-li a Raül eixa pregunta, Marta contestar-li i donar-se compte de que algo passava i de que alguna cosa, d'alguna necessitat tenien que tirar. Estava buscant, imagina que si fiquem Adagio a internet, i jo he ficat Adagio IA, parla atípica, i ja eixa ahí com el web, adagioweb.com, per ajudar, no? Fem eixa crida a les persones que tinguin precisament esta parla atípica i quan més banc de veus tinguem, més podrem ajudar a la resta de gent.
2: Clar, també tenen Instagram, que és adagio.ia, i ahí també els trobem a xarxes i podem posar-nos en contacte amb ells, perquè ells necessiten, ens contaven que ara mateix Adagio ja funciona en Marta, i van tindre que registrar 3.000 frases completes de Marta parlant per a que al final pues, la intel·ligència artificial la puga entendre ara. Aleshores, quan més gent participe, menys frases poc a poc aniran necessitant i tot serà més fàcil. Avui han presentat esta intel·ligència artificial a l'Hospital General de Castelló. Ha sigut tot un èxit. Han dit que bueno, moltíssima assistència, inclús gent que ha arribat tard i després els demanava l'enllaç d'esta jornada per a poder escoltar-la i per a poder veure-la. I és que les xifres ahí estan. Són 5 milions de persones hispanohablants, així que no estem parlant d'una minoria, Begoña, per a res. I molt necessari. Les he preguntat també si les institucions els estan fent cas
4: i
2: si els estan ajudant. I m'han dit que sí, que ja no els demanen ajuda, sinó que és una obligació de les institucions estar al costat, no?, de totes les persones que necessiten ajuda i que de moment ho estan fent. Així que per aquesta part, per aquesta banda, estan contents també. I a veure quan Adagio pot ser ja una realitat per a descarregar-la a qualsevol mòbil, a l'aplicació, i així poder, bueno, pues ja veiem, entendre a persones que moltes voltes poden comunicar-se d'una forma diferent en nosaltres.
4: Exactament. Doncs una IA que està desenvolupant-se gràcies a a esta gent de la terreta, no? Podem dir que mm-hmm. d'ací poquet la podem tindre al 100%, si és amb l'ajuda de tots els que hem fet eixa crida per a poder descarregar-la qualsevol persona als telèfons mòbils. En definitiva, molt de talent que tenim a la terreta, Marta, i t'agraïm molt que ho compartisques amb nosaltres i esperem que siga tot un èxit este adagio que vaig creixent i que es pugui fer eixe banc per a després poder, com dèiem, descarregar eixa aplicació.
2: Una curiositat és que

històric de la ciutat. Situat al costat del riu Vinalopó i envoltat pel Palmeral d'Elx, este castell combina l'arquitectura defensiva amb un entorn natural excepcional. La ruta dels castells al Vinalopó també convida a descobrir la gastronomia local, com el raïm del Vinalopó, els arrossos o dolços tradicionals. Una ruta enriquidora a través dels vestigis del passat, ideal per als qui busquen història, cultura i naturalesa. Així, el riu Vinalopó està cobert de castells i fortaleses, herència del pas dels àrabs per la seva història. La cultura àrab primer, la cristiana després, deixaren en aquestes terres un patrimoni d'indudable valor arquitectònic.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: 40 minuts són els que queden ara mateix per a les concentracions per Ceuta. Estan cridats a secundar-les tots els municipis, encara que la polèmica estatal s'ha traslladat també fins ací, fins a la comunitat. Els ajuntaments socialistes han celebrat ja concentracions alternatives a esta inicial de les 8. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Avui desgranem també les xifres de l'atur valencià durant l'últim mes, el d'agost, i amb l'equip d'esports l'anàlisi del mercat de fitxatges valencià en este primer dia després del tancament. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Avui és 2 de setembre, és el dia de Ceuta, que està travessant la situació que està travessant, i per això la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat concentracions a les 8 d'esta vesprada en apenes 40 minuts davant tots els ajuntaments en suport a Ceuta, coincidint, com dèiem, amb este dia de la ciutat autònoma. La prèvia amb Núria Moreno.
2: Són nombrosos els ajuntaments valencians que s'han sumat a esta cita. Miguel Bailac, secretari general de la Federació, ha explicat el perquè d'esta convocatòria en Más de Uno València.
3: Para poner el foco

0: selecciones de Castilla-La Mancha, de las selecciones de aragoneses. Nosotros lo que hacemos son actividades relacionadas con nuestra ciudad, o sea, promocionamos el Día de Melilla, promocionamos nuestra cultura, o sea, lo que es una asociación cultural, pero encaminada a dar visibilidad a nuestra tierra.
1: Pues hemos hablado con José Luis Caras, es el presidente de la Casa de Melilla de Valencia. Gracias, José Luis, por estar en Onda Cero esta tarde.
0: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que tengáis una noción un poquito mejor de lo que somos los vilenses aquí en Valencia.
1: Són ara mateix les 7 i 27 minuts de la vesprada. Onda Cero en directe en emissió per a la comunitat valenciana. L'atur ha pujat durant l'últim mes ací al nostre territori en vora 6.000 persones que, per tant, passen a formar part ara de les llistes de la desocupació. Continua notant-se, diuen els experts, les veus del sector, continua notant-se l'efecte d'aquest procés extraordinari de regularització de persones migrants. Amparo Piqueres.
2: Un procés que en el cas de la comunitat valenciana ha sumat a agost 39.830 afiliats a la Seguretat Social, un fet que valoren de manera positiva sindicats com ara Comissions Obreres. Rocío Pascual és la seva secretària d'Ocupació i Joventut.
3: Que està permetent aflorar tot aquest empleo que antes estava en la economia submergida i que aquestes persones pues, puedan acceder al mercat laboral con derechos i protecció social.
2: La patronal reclama en este sentit una acceleració en les polítiques d'inserció laboral. Immaculada García, secretària general de la SEB.
4: És fonamental identificar con agilidad los perfiles profesionales de estas personas, poner en marcha itinerarios de formación adaptados a las necesidades reales de las empresas y agilizar los trámites administrativos para facilitar cuanto antes su incorporación efectiva al mercado laboral.
2: Des del Consell reclamen al Govern Central recursos adicionals per a poder atender eixa demanda.
1: També a la crònica econòmica de avui dimecres, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que ha defensat des de Castelló la necessitat que Brussel·les establisca un marc específic per a la indústria taulellera, que tinga en compte aquest marc específic les particularitats d'aquest sector estratègic i especialment important, clar, per a Castelló. Juanjo Tovar.
5: La patronal Aster ha traslladat al ministre les seues principals reivindicacions, entre les quals es troben disposar d'una energia competitiva, defensar la cogeneració i adaptar les polítiques de descarbonització a les tecnologies disponibles. El president de la patronal, Ismael García Peris, insistís en mantindre la competitivitat.
6: Si no somos competitivos, este sector no tiene ningún futuro.
5: També el ministre Hereu ha insistit en que el govern manté aquesta reivindicació davant Europa.
7: Estamos debatiendo con Europa lo que sería la asignación de derechos de emisión gratuita. Saben que yo firmé una carta al comisario para pedir que tuviesen un tratamiento específico, especial para el sector de la cerámica.
5: La cerámica concentra més de 17.000 llocs de treball a la província de Castelló.
1: Les víctimes de la Dana són des d'avui una més, 232. La jutgessa que investiga la gestió de la barrancada ha incorporat com a víctima mortal la defunció d'una veïna de Guadassuar a la Ribera Alta que va faltar per una insuficiència respiratòria en no poder fer-li arribar a casa l'oxigen que necessitava. La magistrada ha proposat avui també prorrogar 6 mesos més la instrucció de la causa judicial de manera que entraríem al 2027 amb la investigació encara en fase d'instrucció. També implica això que les diligències es mantindran al jutjat de Catarroja i no passaran de moment a una instància superior. La presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha remès una segona carta al president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer demanant-li una reunió de treball per a coordinar la neteja dels barrancs i rius de cara a les pluges de la tardor. En una primera missiva la passada setmana alertava ja de la preocupació, deia la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la preocupació entre els municipis per l'estat actual dels llits de cara a les pluges de la tardor. I també avui, agost, a l'Alacantí ha acollit el tradicional acte de recollida del primer ram del raïm de taula embossat del Vinalopó. La previsió de producció per a una campanya normal ronda les 30.000 tones, que suposen una facturació global de 39 milions d'euros. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
8: Sí, la denominación de origen protegida ha destacado la calidad de la uva de este año y demanda que los precios sean acorde con esa calidad y con el aumento de los costes que soportan los productores. De esta forma ha recogido el guante y ha mostrado su apoyo el presidente Juan Francisco Pérez Llorca.
9: Yo no he encontrado ningún producto de ninguna otra parte del mundo que tenga la calidad que tienen los productos de la Comunidad Valenciana y que por lo tanto tenemos que seguir impulsando ese tipo de etiquetas y vas a contar, por supuesto, con la ayuda de la Generalitat.
8: Y es que precisamente este año la uva con denominación protegida se ha puesto la etiqueta para que los consumidores seamos capaces de identificarla a primera vista. La uva de etiqueta, ese es el lema de la nueva campaña.
1: I encara al Vinalopó i ens quedem, en este cas, sobre el tresor de Villena, perquè l'alcalde, Fulgencio Cerdán, ha demanat avui revisar els protocols de seguretat als museus a nivell europeu després d'eixe robatori la setmana passada del tresor de Villena. Onda Cero a les comarques del Vinalopó, David Alberola.
10: El alcalde de Villena se ha expresat en aquests termes durant un ple extraordinari en el qual s'ha aprovat la constitució d'una comissió específica que s'encarregarà d'estudiar i analitzar des del recorregut històric de la creació del museu als detalls de seguretat del mateix i del robatori patit. La iniciativa ha sigut aprovada per unanimitat i d'acord amb lo corregut des del Partit Popular s'ha posat en dubte que el blindatge de la vitrina en la qual s'exposava el tresor de Villena fora l'adequat. Vox ha trobat a faltar major transparència entorn a l'ocorregut i Verds per Europa ha reclamat unitat per a esclarir les causes de l'ocorregut.
1: La Policia Nacional ha detingut a València una parella, el bebè de la qual hauria mort en circumstàncies pendents d'esclarir. Detencions que s'han produït després que els iaios de la criatura denunciaren que la mare els havia telefonat per a comunicar-los la mort del xiquet i que ja l'havien soterrat directament. Va ser aleshores quan el iaio va anar a les autoritats per a donar la veu d'alarma. Autoritats ara a la recerca d'este cadàver per acabar d'esclarir les circumstàncies concretes. I Torrevella ha tancat avui dimecres al bany la Cala Piteras en presentar les seues aigües de valors de contaminació residual. L'Ajuntament llança un missatge de tranquil·litat, explica que s'ha detectat en un control rutinari, en un control protocolari i que Cala Piteras serà reoberta tan prompte com eixos nivells tornen als habituals. La crònica ara esportiva valenciana amb Eduardo Esteve. Hola Edu, què tal?
11: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Imagine que amb l'anàlisi, amb el balanç del mercat de fitxatges valencià, quasi 24 hores ja després del tancament, quina anàlisi fem, Edu?
11: Sí, perquè ahir es va tancar, com dius, el mercat de fitxatges i el València ho va fer sense el davanter desitjat. En definitiva, un desastrós mercat per al València i on l'última incorporació va ser la de Harvey Elliott, que a la seva presentació parlava de tornar a Europa.
12: I think Valencia is seen as a very big historic club, especially in England. You know, the quality that they've...
13: Al Valencia se le ve como un club grande de Europa, desde Inglaterra, por la calidad de sus jugadores en el pasado, como David Silva o David Villa, solo por mencionar dos ejemplos, pero no solo al Valencia, también a los diferentes equipos de la Liga Española se les tiene en alta estima desde la Premier League. Es difícil, obviamente, competir a nivel europeo, pero yo creo que esta es una oportunidad increíble para mí y, sin lugar a dudas, de volver al Valencia a Europa, a la Champions, es algo que nos gustaría ver, pero será duro. Duro porque habrá muchísima competencia, pero, insisto, con hambre, con deseo, con ganas, con motivación, puede ser posible.
11: Mentre a Llevan, avui ha parlat el seu director esportiu, Héctor Rodas, fent una valoració de la plantilla.
14: Bueno, hemos hecho, yo creo que la plantilla con el presupuesto que teníamos lo más competitiva posible y yo creo que el míster está también bastante contento. Luego ya es, tú al final, igual que tú cuando te preguntan ¿qué nota te pondrías? Al final la nota es el objetivo que consigue a final de temporada. Yo te puedo decir que he hecho una plantilla muy buena y luego la prioridad no entra, desciendes y ya puedes hacer buena plantilla que te da igual.
11: Al Villarreal es de Íñigo Pérez, es preparen para el debut a casa. Víctor Fan, bona vesprada.
15: Què tal? Bona vesprada. Sense moviments a última hora en el mercat invernal, el Villarreal ha tornat a treballar aquest matí per a preparar el partit del proper cap de setmana davant del Deportivo de la Coruña. Tornaran a jugar en l'estadi de la Ceràmica, primer partit aquesta temporada com a locals, en un escenari que augmenta el seu aforament fins als 23.173 espectadors en un dia on el Villarreal ha anunciat que supera també els de 9.000 abonats per a d'aquesta temporada.
11: Gràcies, Víctor. L'Elx va tindre un final de mercat amb molts moviments. Felipe Canals, bona vesprada.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Elche cerró el mercado con el fichaje del centrocampista Tomás Lemar, media punta, procedente del Atlético de Madrid, llega cedido al Martínez Valero, y del central argentino Kevin Lomónaco. El Elche paga más de 4 millones de euros por el defensa procedente de Independiente. Y la salida de Affengruber, del austriaco, al Fulham de Álvaro Arbeloa, a la Premier. Por eso llega Lomónaco. El Eldense, por su parte, cerró el mercado con el fichaje del atacante Roberto López, libre tras rescindir con el Leganés.
11: Gracias, Felipe. Y pel que fa al Hércules, no va a haber cap moviment d'última hora. David Esteve, buena esperada.
17: Buena vesprada. El Hércules 2026-2027 se cerró sin ningún cambio más.